D'un bi de feia arseny de almançat i quis de mil piocs a fes bac. I quis de mil piocs a fes bac en ei l'altet en sang l'atli a taurauri. Alassi, alassi, artu yong, yena de knack de big and tongue.